gàgàwo ni gbogbo ayé ń dàdà kiri tí wọ́n pọn yìí. West Radio 89.3 FM gàgà agbẹ́mà gbẹ́.

0: dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més capaeta per Messi. Messi. I menys Messi. Encara Messi.
1: Sports Assembly.
2: This is Sports Assembly.
3: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.